0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
2: Lo notas, ya huele a verano. La brisa del mar, las gaviotas y ese plan de chiringuito que tanto apetece. Pero antes de lanzarte, prepárate para disfrutarlo al máximo. Llegan a Skoda Jorro Import las ofertas más refrescantes del año. En kilómetro cero, Kami, Kodiaq, El Roco, Enya, con 500 euros en carga eléctrica o combustible. Solo para los 10 primeros. No te quedes fuera. Te esperamos antes del 29 de mayo en Skoda Jorro Import. Frente a Dulcesol, tu Skoda al mejor precio.
3: Hoy por hoy Gandía. Daniel Ardiv.
4: Dijous 21 de maig, què tal estan? Ja un minut passen de les 12:20, acudim a la cita que tenim en este temps de Hoy por Hoy Gandia en la seua sintonia de Ràdio Gandia Ser i busquem el primer assumpte del programa. Ana Llopis, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
4: Ens arriba des de primera línia de platja perquè en un acte que ens han convocat els mitjans de comunicació per a parlar de l'inici oficial del Gandia Pride, s'ha donat una notícia inesperada.
5: Així és una notícia d'última hora. Fa uns minuts ens havien convocat els mitjans de comunicació per hissar aquesta bandera del col·lectiu LGTBI en motiu del Gandia Pride, que comença avui. I en este acte, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha realitzat aquest anunci.
6: Bueno, bon dia a tots i a totes. Jo vull fer avui un anunci transcendent, molt important per a la nostra ciutat. El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València vam aprovar ahir l'autorització de la hipoteca sobre la concessió de l'edifici de la nova Marina de Gandia, la qual cosa vol dir el finançament de les obres. Ja tenen finançament per a les obres i l'autoritat portuària els ha autoritzat la hipoteca sobre la concessió. I avui mateix l'Ajuntament de Gandia hem donat llicència d'obres per a la construcció de tot el complex i l'edifici de la nova Marina de Gandia.
5: Així és que, Dani, ja sí. Tenen els diners, ja tenen el vistiplau de l'Ajuntament de Gandia i així que ara sí va de bo, sembla que comencen les obres de la nova Marina de Gandia, sobretot les obres de l'edifici, perquè com ara escoltarem l'alcalde José Manuel Prieto, recorda que en gener van començar ja part de les obres.
6: Un revulsiu per a la nostra destinació, un dels projectes transcendents, capitals d'una ciutat com Gandia, tractors de noves oportunitats, generadors de llocs de treball, de creació de riquesa i d'incorporació al destí turístic que som de l'oferta nàutica i de la part de nàutica esportiva que havíem perdut en els últims anys. La notícia és important perquè sabeu que en el mes de gener vam presentar públicament el projecte coincidint amb Fitur i ja es van iniciar les obres d'una de les parts, la vinculada als Panyetes, en l'extrem de la part que és objecte de la concessió, però faltaven els informes per a l'autorització del que és l'edifici.
5: Així que ara començaran les obres de l'edifici, de tot el complexe. I comentava també l'alcalde de Gandia que no ha sigut una qüestió fàcil, Dani, perquè estava ese litigi entre l'anterior concessionària i l'actual. Escoltem.
6: I jo com a alcalde sempre he sigut molt clar respecte al futur de la Marina i a lo necessari que era desbloquejar el projecte i dur-lo endavant. Sabeu que vam tindre un litigi judicial que per molts anys va bloquejar la solució i no va ser fins a que va haver un pronunciament judicial claríssim quan, en execució de sentència, el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària vam adjudicar a l'empresa Alcara la nova Marina de Gandia. Després de molts anys que, com a ciutat, havíem perdut respecte a la qüestió de la nàutica esportiva i d'una infraestructura nàutica al servei dels usuaris i dels visitants. Però a nosaltres...
5: I què se va fer, Dani? Recordem un poquet com és aquest projecte, com serà la nova Marina. Ens ho contava Maite Alonso, coordinadora d'Urbanisme.
7: Avui ja compten en la llicència d'obres per a edificar al voltant d'una piscina tres edificis, tres cossos, cada un prestarà un servei a serveis nàutics, i una altra part dedicada a la restauració i una altra part que seria la que dona el passeig marítim dedicada a prestar serveis complementaris a tota la nàutica, amb la qual cosa ara ja compten amb tots els permisos i totes les llicències per arrencar les obres amb força des d'allà.
4: com... des de ja, diu Maite Alonso.
5: I com seran aquestes obres? Començaran en el drenatge?
7: Tenen idea d'iniciar les obres dragant tota la zona de la llàmina d'aigua. És possible que inicialment utilitzen l'esplanada on anirà el que serà el Club Nàutic per a depositar ahí tota l'arena i tots els residus, i una vegada estiga la draga feta iniciarien les obres de la construcció de l'edifici principal. També un detall molt important és que aquest edifici estarà obert completament al públic. L'accés serà totalment lliure i s'eliminaran les barreres que existeixen actualment entre el passeig marítim i l'edificació, bueno, que hi havia abans.
4: Bueno, com diem, aquestes declaracions s'han fet en aquesta convocatòria en principi, que, bueno, que era simplement per a fer la hissada de la bandera LGTBI, per a simbolitzar l'inici oficial de tota la programació amb activitats previstes de cara al Gandia Pride, que tindrà aquest colofó en la cerimònia del concurs del Mr. Gay Comunitat Valenciana. La regidora de Turisme també ha parlat, no?
5: Ah, sí, també s'ha pronunciat sobre aquest projecte de la Marina.
8: Simplement posar en valor la importància d'aquesta notícia, agrair tot el treball de tot el govern en general de forma transversal, però sobretot del Departament d'Urbanisme i sobretot de l'autoritat portuària, que han treballat en millorar, no?, la nostra destinació. Saben de la necessitat, sabem tots de la necessitat d'una estratègia. Gandia està treballant en diverses, però una d'elles és la de l'economia blava, i és una gran notícia per a aquesta estratègia. Poder treballar el turisme nàutic és clau per a millorar la nostra destinació, i el nostre producte és eixe producte, no?, que ens falta en eixe puzzle que anem treballant de productes diversos. Així que és una grandíssima notícia per a tant per al teixit econòmic de la ciutat com per a concretament per al turisme de la nostra ciutat com a destinació. Així que agrair sobretot.
4: No, i en aquest context, Anna, encara no ha començat la programació, les activitats del Gandia Pride, i ja hem de lamentar fets homòfobs.
5: Així és, ho denunciava ahir de vesprada el col·lectiu CLGS en un vídeo en el que es veu a una persona, un home, tallant les banderes LGTBI que havien sigut instal·lades en, sí, el passeig marítim de Gandia en motiu del Gandia Pride, i han condemnat els fets, han presentat una denúncia en la policia. I clar, avui també, durant aquest acte d'inici del Gandia Pride, també les autoritats municipals han condemnat aquests fets i han anunciat, Dani, que la marxa de l'orgullo, que podem dir que és el central, no?, de l'acte, sí, central de la programació, es convertirà en una manifestació.
4: Fantàstic, per aprofitar esta mala notícia, siga quan siga, i cal aprofitar la celebració del Gandia Pride per a denunciar estos actes homòfobs. Doncs bé, parlem de més qüestions al llarg del programa, perquè bueno, farem menció d'una vídeo que es pot veure ja en les nostres xarxes socials, uh-huh, i en la nostra pàgina web, i és que en Xeraco han pillat infraganti a un lladre. El podem veure en vídeo despenjant-se, baixant del segon pis per la façana, despenjant-se del balcó del segon pis, i bueno, gràcies a una veïna que l'ha gravat, pues ha fet viral ese vídeo, el tenim en la nostra pàgina web, i tenim informació de primera mà al respecte, i anirem contant-ho al llarg del programa. Bueno, Anna, no te vagis molt lluny, perquè això ho anem a veure ja, en un tres i no res, però anem a veure si hi ha novetats. Sembla que no, l'horatge, no?
5: No, hi ha novetats. Perquè continua igual.
4: Perquè ja veiem la previsió de l'horatge. Pel que fa a les previsions meteorològiques, es diuen que anem a continuar amb predomini del sol, algun núvol alt, però que no impedirà que lluïsca el sol amb força. I la temperatura mínima més baixa, l'entinguda, esta nit 10,6 en la Droba, en el terme municipal de Barx, 11,1 graus s'ha tingut en el Pla de la Llacuna, en el terme de Villalonga, la mínima més alta, 17 graus en Oliva i Tavernes, i ahir han estat en Castelló de la Conquesta, una mínima esta nit de 16,8 graus. Pel que fa a les màximes, en la comarca 27 27-28 graus en la majoria de localitats, encara que en Gandia o en Xeraco es poden quedar en els 26 de màxima. Demà pujaran un grau, 28-29, en pràcticament tots els municipis. Vent del nord i esta vesprada girarà a vent del nord-oest i ara mateix en el centre de Gandia tenim un índex d'humitat relatiu en l'aire del 65% i el termòmetre marca 24,9 graus. Publicitat i parlem, ens centrem en aquest robatori que els han pillat infraganti esta nit en una vivenda de Xeraco i també estem pendents en Piles, està Celia Julià i en qualsevol moment es pot demanar pas perquè avui és el dia de les carmeres.

0: Bueno, així de bé sonava la missa cantada d'avui en este dia de les festes de Piles en honor a la Mare de Déu del Carme amb la soprano, era la seva veu, Montserrat Bermúdez. Recordem que estem pendents de tornar a la localitat de Piles abans de finalitzar el programa perquè avui no ens volem perdre la mascletà. Això sí, si es vota abans de les 2.
1: Por hoy Gandía, Daniel Ardín.
2: Escola de Música del Grau. Vols aprendre música? Vine a estudiar amb nosaltres. Fassolet, Suzuki, estudis elementals, professionals, escola d'adults i molt més. Escola de Música del Grau. Obrim termini d'inscripció per a les proves d'accés i matrícules. Informació a escolamusicagrau.com.
3: Ven a Xixona Ducal y disfruta de helados artesanos desde 1945. Las mejores copas de helado, desayunos saludables y mucho más. Todo recién horneado. Pan de chocolate y Xixona Ducal desde las 7:30 de la mañana. Pequeños placeres frente al mar. Paseo Neptuno 79, Playa de Gandía.
4: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
5: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
6: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
7: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en www.alcodarmotors.com.
8: Hay cosas a las que uno nunca se acostumbra. Una buena noticia, una sorpresa o los nuevos precios de Quevedos Ópticas. Ven y míralos, porque cuando algo se ve así, lo normal es no creérselo. Ven y mira los nuevos precios. Así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto Renfe, Gandía.
0: Dijous, seguim en este Hoy por Hoy Gandia. Estem pendents de contactar amb la regidora de Medi Ambient de Gandia, Alicia Izquierdo, que es troba a Madrid. Ara, quan contactem telefònicament amb ella, li preguntarem quin és el motiu del viatge a la capital de l'estat espanyol. Però realment el que volem parlar amb ella són unes obres, companys, quan tinguem Alicia Izquierdo, o pues, podem parlar de novetats respecte al futur del Centre d'Interpretació Parpalló Borrell. I si no, també ens espera Sandra Albert en un altre punt de Gandia, perquè tenim novetats de cara al que és este cap de setmana. I és que la veritat és que el titular és prou suggerent. L'única porta d'accés a Gandia per la muralla s'obrirà diumenge, és a dir, este diumenge, després demà, de forma excepcional. Anem amb Alicia o anem amb Sandra, companys, per veure quin punt ens situem ara mateix. Com dic, tot això ha tingut lloc a motiu del Dia Internacional dels Museus amb una jornada... Bueno, me diuen els companys que en un tres i no res ens anirem fins als voltants del Museu Arqueològic de Gandia, el MAGA, per conèixer en directe més sobre aquesta atractiva iniciativa, com dic, que forma part de la programació organitzada per el MAGA per a celebrar este Dia Internacional dels Museus que ha sigut durant esta setmana. I una de les activitats serà el conèixer l'obertura excepcional de l'única porta d'accés a Gandia. I Sandra Albert ha anat camí cap al MAGA per a parlar amb el propi director del Museu Arqueològic de Gandia, Carles Miret. Anem a publicitat mentre intentem fer aquestes connexions, companys.
9: Llega Baratillo Top a Gandía con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandía y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía.
10: Bestun ya está en la Safor. ¿Dónde? En Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Descubre la excelencia automotriz de los nuevos modelos Bestun. Potencia, diseño diseño y tecnología de última generación en cada modelo por solo 23.990 euros. Equipados con sistemas de seguridad avanzados, comodidades premium y 5 años de garantía. Grupo Peugeot, conduce tu vida. Bimotors, Avenida de Alicante 124, Beideguar.
11: Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
0: 13 i 26, i ara sí, està preparada, tenim ja la connexió en directe amb Sandra Albert per a calfar motors de cara a aquesta obertura excepcional de l'única porta conservada de les antigues muralles de Gandia. Sandra, estàs ahí?
12: Sandra, estàs ahí? Estic ací.
0: Perfecte.
12: I et comente on estic concretament. Mira, sí. Ara estic en un pati, pati que dona a l'exterior, però és un pati interior, val?
0: Sí.
12: Estic en el pati que connecta el Museu Arqueològic de Gandia amb el Museu de Santa Clara. És un pati, doncs, el que estic veient, parets d'un color cru, un arbre ben gran... I també estic veient a Carles Miret, arqueòleg municipal. Bon dia.
13: Bon dia, com esteu?
12: Carles, este arbre també, molt bonic, monumental.
13: Sí, sí. Precisament és un arbre classificat a Gandia com a arbre singular. És una casuarina molt gran que tenim així, precisament en un pati molt ocult, però al mateix temps molt pintoresc de Gandia, del qual, bueno, si vols... comenti algunes coses que són interessants.
12: És que és el que estem veient, una de les decoracions que podríem dir que està així en este pati, és que jo estic fixant-me també en la porta. Una porta, clar, que també és l'altre element que destaca en este pati.
13: Clar, clar, és l'element, podríem dir, primordial, i no només des del punt de vista de l'antiga topografia de Gandia, del qual parlarem ara, sinó com a element de primer ordre, sent, ara per ara, l'única porta de l'antic recinte de la ciutat de Gandia que es conserva en peu i es conserva en ús. El que passa és que no l'utilitzem habitualment, perquè ara explicarem una miqueta millor des de fora.
12: Primer que tot anem a descriure-la, perquè jo crec que poca gent l'ha reconeguda des de fora, perquè hem explicat este interior on estem, des del Museu Arqueològic i des del Museu de Santa Clara, però, Carles, tot i que este diumenge vaig a obrir-se esta porta, la podem obrir ara?
13: Sí, clar, i tant.
12: Tu tens les claus, no?
13: Sí, vinga, tinc les claus.
12: Anem a obrir esta porta de l'antiga muralla de Gandia i anem a escoltar com s'obri.
13: Exclusiva, anem a veure si encertem la clau a la primera.
0: Quin moment.
13: Sí, efectivament. Obrim la porta.
12: I ara, sí que sí, hem obert aquestes portes i anem a travessar la porta i anem a... perquè es fem la idea d'aquest interior, que seria el que era la ciutat.
13: Clar.
12: Ara anem a eixir de la ciutat.
13: Estàs dins la ciutat, si vas en aquella direcció...
12: I ara estic fora. He tardat mil·lèsimes de segon en eixir a l'exterior, que és el que veiem. Carles, on estem?
13: Bé, doncs ara aprofitem que estem a l'exterior, ja en aquesta balconada tan interessant al riu Serpis, per explicar això que deia de la topografia antiga de Gandia, que ens costa d'assumir, perquè no la tenim molt ben interioritzada. Pensem en Gandia com una ciutat molt moderna, molt modernitzada, però al mateix temps també hem de pensar que en el seu origen i la seva fundació és una ciutat emmurallada, molt ben emmurallada, diria, una ciutat molt bonica, però que a partir dels processos de renovació urbana de finals del segle XIX es transforma en una ciutat molt, com dic, molt moderna, molt oberta, i el que decideix en el 1881, com moltes altres ciutats, és tombar les seves muralles.
12: Però abans que tot, Carles, de continuar endinsant-nos en aquesta història, anem a situar-nos per el que estàvem dient, que molta gent potser no s'hagi fixat mai en aquesta porta que està ací i que tenim una vista de la muralla. Estem concretament molt propet del pont de l'Avinguda d'Alacant.
13: Correcte.
12: De fet, des d'allí podem baixar fins a esta zona, perquè des d'ací, des del que és després d'eixir d'esta porta de la muralla, hi ha una rampa per la qual estem anant ara mateix.
13: Correcte, sí.
12: Veiem eixe pont de l'Avinguda d'Alacant.
13: Sí.
12: I podríem baixar a eixe passeig que hi ha també junt al riu Serpis.
13: Exacte, exacte. De fet, estem anant en aquella direcció, i encara també cal tenir en compte que ja estan fora de la ciutat de Gandia i parlant de les muralles, no hem d'oblidar també que tenim una de les torres més importants de la muralla, així, que donava la zona de Llevant, de fet es deia la Torre de Llevant.
12: Una torre quadrada, no?
13: Una torre quadrada, efectivament, de les antigues. De les antigues. El que passa és que, malauradament, l'enlluït fa moltes voltes que no la identifiquem com una estructura defensiva, però és una de les millors estructures de la muralla que tenim a la vista. I alguns elements, com podeu comprovar una miqueta més a la dreta, alguns elements que estarien vinculats possiblement a un antic pas, precisament per aquest lloc del riu, que podia haver sigut un gual o un pont una miqueta de més entitat, però del qual no en resta res. Segurament només aquestes estructures que es veuen així a la nostra esquerra.
12: I ara molt en passeja per este passeig baix, no? I ara podem fixar-se si ara que s'ubiquem, si mirem al pont de l'Avinguda d'Alacant, a la nostra esquerra es quedaria esta zona de la que estàs parlant-nos ara.
13: Exacte, sí, sí, sí. I veureu, quan es fixeu, quan travesseu el pont, podeu fixar-vos amb la torre de Llevant, important, i després l'altra torre semicircular que hi ha a l'esquerra de la porta, per on hem vingut ara, que segurament és una torre del segle XV, també del recinte medieval de la ciutat, però feta un poquet més posterior. Però això és semicircular, no és quadrada. Les quadrades, les torres quadrades són les més antigues. Les semicirculars són una miqueta més recents.
12: O sigui que estem ara, Carles, passejant per una zona multiepoca, no? Podríem dir, carregada d'història, estem passant per diverses èpoques. Sí. I la porta, jo tornant a la porta, perquè estem literalment tornant a la porta del nostre passeig, que diumenge que ve també les persones podran passejar per ací.
13: Sí, fent el mateix recorregut que estem ara fent nosaltres, podran arribar als museus, tant de Santa Clara com de l'Hospital de Sant Marc, que és el d'Arqueologia, el MAGA, entrant per la mateixa porta que ja existia, segurament fins al segle XV va estar operativa, posteriorment pot ser que no, encara que falta fer recerca al voltant d'això. Però la teoria que tenia Joan Cardona, que va ser un arqueòleg municipal que va estar al front del museu durant molts anys i que va excavar aquesta zona, era que durant el segle XVI aproximadament, quan es construeix el convent de les Clarisses, aquesta porta de l'Hospital de Sant Marc, que ja existia prèviament, la inutilitzen. No interessava, possiblement, que per ací poguera accedir-se a una ciutat entre un hospital a Masserra i un convent de dones i clarisses, en aquest cas, i per tant, de clausura. No interessava que per ací hi haguera trànsit de persones. Pot ser que això fos el motiu, i segons la teoria de Joan Cardona.
12: Aleshores era un carrer. El que ara és un pati era un carrer.
13: Correcte, correcte. Si fem ara el següent el camí invers, el que arribem és a un carrer, efectivament, i on tenim convent de Santa Clara a la dreta i, en aquest cas, la sala d'homes de l'Hospital de Sant Marc a l'esquerra.
12: I, Carles, jo estic fixant-me en la porta, que té un color molt viu.
13: Sí.
12: Este color és original.
13: No, la porta, lògicament, la vam fer posteriorment, però l'han fet en el xapat, que ha quedat molt bé, i sobretot ha quedat bé després de la neteja que hem fet aquests dies per a preparar la visita de diumenge. Perquè la veritat és que hem de lamentar que incivisme haguera provocat que així al voltant de nosaltres hi haguera molta, no només brutea, sinó pintades, grafitis, etc. I que és una llàstima perquè és part del patrimoni de totes i jo crec que és molt important que el respectem, tenint en compte que són elements del patrimoni. Qualsevol altra paret pot ser qualsevol cosa. Però així estem parlant de les muralles històriques i medievals de la ciutat de Gandia.
12: I hi ha que respectar i cuidar el patrimoni perquè després hi ha que reparar-lo i fins i tot ens costa també més.
13: Costa molts diners.
12: És millor cuidar-lo, no?
13: Correcte. Sempre l'acció preventiva sempre és millor, que és avançar-te a qualsevol cosa. Però per això necessitem la col·laboració de totes. I sobretot tenint en compte que és un racó molt amable, perquè com vegeu té un bancalet d'oliveres amb les
12: bancs. Estem rodejats de color verd, de completament natura, de la natura del riu.
13: Del riu, efectivament. És un racó que convida molt a estar, però també necessitem que hi hagi un bon comportament cívic i que es respecti el patrimoni per sobre de tot.
12: Així és que ja ho sabem, hi ha que mantenir, hi ha que cuidar també el nostre patrimoni, la natura. Correcte. I també gaudir d'ell. I per això este diumenge. A quina hora em recordeu si anirà ràpidament?
13: Vos recorde el programa per a diumenge, a les 10 quedarem en el balcó del Serpis, en el mirador del Serpis, que és a la paret.
12: Tenim així darrere de la torre.
13: Correcte. A l'altre costat, a la paret de darrere de l'Ajuntament. I des d'ahir es farà el recorregut. A les 10, com dic, allí es farà el recorregut vora riu per la riba esquerra del riu fins a la Sigassaga que puja a Sillà, entrarem per la porta de l'hospital i una volta dins n'hi hauran a les 11 tallers infantils per a tots els grups, per a tots els públics, i a les 12 una altra visita ja més global a tot el Museu Arqueològic, al MAGA. I cal dir que totes les visites són gratuïtes i són sense inscripció prèvia. És a dir, que jo crec que és una activitat molt oberta i que es presta a ser molt participativa.
12: És tot el món el diumenge, sí, però hem deixat la porta oberta, anem a tancar-la,
13: sí,
12: no?
13: Sí, sí, sí. O, si voleu, encara podem obrir les dues ventalles per a que encara s'aprecia més la monumentalitat de la porta.
12: Jo és que crec que si ho fem tot avui, diumenge ja no queda aixa màgia. Aleshores jo crec que millor el diumenge.
13: D'acord.
12: I ara deixem tancada. I així també tanquem este xicot recorregut que hem pegat per la Gandia medieval, la Gandia antiga. Exacte. I ara tornem al present, tornem a l'actualitat.
13: Tornem a l'actualitat.
12: Tanquem, sí, esta porta.
13: Tanquem. Passaré la clau, novament.
12: Que estiga ben tancada.
13: Sí. Ja està ben tancada. Vegeu, és una porta monumental.
12: Una porta monumental. I res, ja hem pegat este passeig, tornem a l'actualitat, que sí, ja hi ha que continuar, i altre dia parlem d'este arbre, també.
13: Molt bé, sí, que jo moltíssimes crec que gràcies. Es mereix també un episodi. Gràcies a vosaltres.
12: Doncs ja ho hem escoltat, Dani. Ens quedem per ací, sí, i diumenge que anoten tot el que ens ha contat, que podrem gaudir altra vegada també d'aquest recorregut que hem pogut gaudir avui en exclusiva, també.
0: Així és, bueno, perfecte. Doncs bé, Sandra, moltíssimes gràcies, que no s'ho perga ningú, perquè és un moment històric, podríem dir, i és un plaer haver-ho viscut així amb tu, i agrair al director del MAGA, Carles, que s'ho hagi permès. Sandra, moltes gràcies.
12: Gràcies.
0: Vinga, Sara. Anem a un minut de publicitat perquè me diuen que està a punt de botar-se la mascletà d'este dia de la festa de la Mare de Déu del Carme en les festes patronals de Piles.
14: Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emove encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
15: Agricultor, en AgroSafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales, y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. AgroSafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
0: Les 13 i 39 minuts, seguim, i ara poder dir-los el títol d'una taula redona que tindrà lloc aquesta mateixa vesprada, interessant, a propòsit de l'escultor Josep Rausell, Crear, Viure, Mirar. És una taula redona, aquesta vesprada, a les 7 i mitja a la Casa de Cultura de Gandia, amb veus directament lligades amb la vida i obra de Rausell. Moderats per Vicent Lloré, com a conseller del Seic Alfons el Vell, participa la seva pròpia filla, Yolanda Rausell, Júlia Esteve, com a llicenciada en Belles Arts, i Emili Selfa com a alumne, que va ser de Rausell. I amb nosaltres estan la filla, Yolanda, i qui va ser alumne, Emili. Bona vesprada als dos. Què tal? Buenas tardes, Yolanda.
16: Hola, buenas tardes.
0: Emili, estàs...
17: Hola, bona vesprada.
0: Bueno,
17: Yolanda, que ens volem estar vesprada, i als oients de Radio Gandia.
0: Emili, comencem per tu. Com a alumne de Josep Rausell, com recordes a la persona, a Josep?
17: Home, jo la veritat és que he tingut un contacte amb ell estret, afortunadament, hasta pràcticament l'hora de morir. I per tant, ha tingut un contacte al llarg de tota la vida, no? Però com a professor meu, com a professor de l'institut, que ha sigut professor de tantíssims alumnes de la nostra comarca i de la nostra ciutat, pues una persona la recorde com una persona metòdica, pacient, que tenia una forta vocació per l'ensenyament, perquè tot i la seva vena artística i l'escultura i la seva formació com a escultor, la veritat és que ell mai va abandonar l'ensenyament, tenia una forta vocació en l'ensenyament. Jo el recordo sempre amb un somriure.
0: Sí.
17: La foto esta que hem posat en l'acte d'avui és perfecta, perquè el retrata molt bé, és una foto de Salva Gregori boníssima, però li falta el somriure.
0: Yolanda, sí. També, vostè és conscient que son pare era una persona molt estimada. Era molt estimada. Un momentet. Vos agrada la mascleta, Emili i Yolanda?
18: Claro. Sí.
0: Pues mira, una bona mascleta en directe des de Piles. Escoltem-la.

0: Bueno, és rigorós directe. Ara mateix a 13:42, la mascletà d'aquest dia de la festa de la Mare de Déu del Carme en les festes patronals de la localitat de Piles. Allí continuen els companys. Cèlia Julià està pues arreplegant testimonis i per a que formaran part d'aquest programa especial que podreu veure en Telesafor la setmana que ve dilluns amb els millors moments i protagonistes. Bueno, Yolanda, Emili, disculpeu, l'actualitat mana i clar, la festa és actualitat i la mascletà que pues, ja convida a dinar a tots els festers i festeres. Yolanda, estàvamos hablando de... Vostè és conscient que era una persona molt estimada i com recorda a son pare com a persona i com a... també com a artista?
1: Todo era un uno, en realidad, porque sí. Estaba tan unido a su veneración, que era la escultura, que realmente eran dos cosas en una. Nunca se separaba de ello y era un hombre muy bueno, muy comprensivo, ayudaba a muchísimos alumnos que tenían ciertos problemas sobre sus destinos académicos, que les aconsejaba y les potenciaba en hacer cosas grandes y salir de donde estaba, vivir la vida y amar el mundo y así aprender como hizo él, que estuvo becado 2 años por la Diputación, tanto en París como en Roma. Y eso le llenó mucho, sí, la vida, y se nota mucho esas vivencias en sus obras.
0: Ajá. Esta vesprada nit, a les 7:30, vesprada, el Miguel Moncho, amic de l'escultor, va presentar objectes personals, no?, que van pertanyer a Josep Rausell. Tu saps alguna cosa, Emili, al respecte?
2: Pues... La veritat és que desconeixia aquesta qüestió, però pense que Miguel Moncho ha sigut una de les persones més íntimament lligades a don José, sí, donada la seva vinculació a la germandat del Crist de la Bona Mort, i ha tingut en ell un contacte molt estret. I evidentment, conec moltes de les coses que ell atresora de don José, i estarà molt bé sí, revisar-les avui en l'acte.
0: Mm-hmm. Yolanda, veure eixes obres de son pare que estan molt presents en la ciutat de Gandia, això és fantàstic, sí, un orgull, no?, veure eixa estima.
1: Claro, aparte Moncho ha sido para mi padre un muy buen amigo, sí, como un hermano. Sé de qué estás hablando porque yo también he participado para que esto fuera posible y que lo tuviera en sus manos, porque se merece tener esta parte de recuerdos de mi papá.
0: Bueno, convidem a la gent, no?, que vos acompanye. És entrada lliure a les 7:30 en la Casa de Cultura de Gandia, en la Casa de la Marquesa, perquè valdrà la pena, no, Emili, estar ahí present per escoltar-vos a tots vosaltres, perquè són diferents aportacions sobre una mateixa persona.
2: És evident que són diversos punts de vista, no? El familiar, l'artístic, sí, i el educatiu, no?
0: Sí.
2: El de professor o docent, no? Esperem que veurem acompanyats de tanta gent que l'ha estimat, i certament jo crec que aquest tipus d'actes pues, fan justícia a una persona que en realitat ha sigut un fill adoptiu de Gandia. Gandia ha tingut amb Rausell, sí, una fortuna. Jo crec que ha tingut la fortuna de disfrutar de l'obra que ha deixat ell en Gandia, sí, i de la seva mestria en tantíssimes generacions d'alumnes que ha tingut la ciutat. Per tant, jo crec que la ciutat té deute. Ell volia molt a Gandia i va fer tot el possible per a deixar també obres seues en la ciutat.
0: Sí.
2: I pròximament veurem en el carrer una de les últimes peces seues fundides en bronze, com és Joana Martorell, i en aquest moment l'Ajuntament ja té l'altra peça que va donar, fundida en bronze, que és Salvador García Panxaverda. Per tant, aquestes dues peces, quan es mostren públicament, també serà un motiu de satisfacció, no?, del patrimoni que ha deixat Rausell en Gandia.
0: Yolanda, correcto. Una mayor presencia de son pare en la ciutat de Gandia.
1: Buah, pues me encanta, porque bueno, siempre lo he querido mucho y mi padre siempre decía que amaba Gandia. Y aunque no era de Gandia, quería que todos supieran su amor por Gandia.
0: Fantàstic. Yolanda, Emili, moltíssimes gràcies per assomar-vos via telefònica a este Hoy por Hoy Gandia i 7:30 esta vesprada en la Casa de la Marquesa, taula redona a propòsit de l'escultor Josep Rausell, crear, viure, mirar. Una forta abraçada. Gràcies als dos.
1: Moltes gràcies.
2: Molt bé, ens vegem esta vespre.
0: Adéu.

0: Seguim nosaltres, sempre és una... sempre hi ha bons motius, no?, per parlar de Josep Rausell, i hem escoltat de la veu d'Emili Selfa, que ha sigut alumne d'ell, que s'acosten novetats i que van a deixar més clara l'estima que té la ciutat cap a Josep Rausell. Els apetís jugar ara a la ruleta russa?
1: No sap com he arribat a patir durant la seua malaltia. Ella cuidava del matí a la nit i jo el velava de la nit al matí. I a més, netejar la casa, vigilar les criatures, donar de menjar al gat, al gos, al canari del meu germà que estava malalt.
0: Què tal? Muy buenas. Vostès diran, això què és? És part del teatre, del diàleg del teatre, que porta per títol La ruleta russa. Esa és la proposta teatral que s'ocupa en els pocs minuts esta obra que es representa demà en Gandia amb els actors i actrius de l'Escola Teatre Serrano. I una d'aquestes actrius, l'acabem d'escoltar, és Carmen, no sé si lo voy a pronunciar bien, Wambach.
1: Wambach.
0: Wambach. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes, buena vesprada.
1: Buenas tardes, bien, bien.
0: ¿Quién es el teu papel? ¿Aquí representes?
1: A ver, tengo...
0: hay varios.
1: Tengo varios, tengo, no muchos, dos.
0: El que acabas de interpretar,
1: una criatura, era? Una criatura indefensa.
0: Indefensa.
1: Sí.
0: Bueno, també com a actriu forma part del repertori Carmen Fulgencio. Carmen, ¿qué tal? Buena vesprada.
2: Hola, ¿cómo estás?
0: Tú también tienes varios papers en la ruleta.
2: Sí, efectivamente.
0: Tienes varios. Bueno, y per controlant tot això, tenim a ella, és actriu, directora de l'Escola Teatre Serrano, Ruth Palonés. Què tal, Ruth?
3: Sí, sí, bueno, controlant.
0: Lo que es deixe.
3: Això no es pot dir mai.
0: Lo que es deixe. Sí. Bueno, La ruleta russa és una obra d'Enrique Benavent.
3: Sí.
0: És demà a les 20 hores en el Teatre Serrano. Ara direm, hi ha dos punts de venda d'entrades.
3: Sí.
0: Bueno, anem a dir-ho ara, després també. Llibreria Mas i Taller de Flors.
3: Sí.
0: Després ho recordarem. Bueno, parles de... Bueno, La ruleta russa s'estrena demà, és el colofó del curs de l'Escola de Teatre Serrano?
3: Sí, és el colofó del curs de segon, que sempre estrenen a finals de maig, i aleshores el que fem, pues, bueno, esta estrena és com una xicoteta mostra de tot el treball que han fet durant l'any.
0: Durant el curs. I per què La ruleta russa? Per què Enric Benavent? Enguany?
3: Doncs perquè a mi sempre que puc m'agrada triar autors que siguin d'ací de la terreta, i a més Enric Benavent és un grandíssim actor d'ací, ha treballat molts anys amb la companyia del Teatre Micalet, després en el Centre Dramàtic Nacional, i esta peça me la va passar Josep Manel Casany, un altre actor de València, dels millors que hi ha, sí, parlant un dia i tal, i me va dir: ostres, pues estaria molt bé que feres esta, perquè és molt divertida, perquè esta... Enric la va cosir en una veu d'un narrador, però els textos que representen són peces curtes d'Anton Chekhov.
0: Uh-huh.
3: Aleshores, són totes còmiques, i diu: i vosaltres, que normalment sempre en sou molts, i és complicat de vegades trobar obres de teatre que siguin a lo millor per a 12 persones, i diu, i esta claro, que donaria molt de joc. I aleshores, pues, bueno, enguany, revisitant un poquet aixina quan vaig acabar l'any passat en València, vaig dir: ostres, a veure què podríem fer, i vaig agafar l'obra esta i dic: ostres, pues sí que podria ser un treball interessant, sobretot perquè hem decidit donar-li una volta, perquè pràcticament amb València hem estat assajant-la fins a finals de novembre, perquè es van seleccionar al Vila de Mislata, i aleshores allí s'emportaren el segon premi d'obra i s'emportaren el premi a la millor actriu de repartiment també, que se va emportar la nostra companya Clara. I quan van tornar, clar, la de València tenia moments molt divertits, però era molt social, tenia molt de missatge social.
0: Massa càrrega.
3: Sí, estava escrita en la crisi del 2008,
0: uh-huh,
3: i aleshores, pues, tenia molta denúncia social, i m'apetia que

0: se dona molt per a treballar el clown teatral. Ah. I aleshores és el que hem fet. I... l'hem muntada... és un espectacle de pachachos.
1: Ah, a veure com ho han treballat i com s'han sentit. Bueno, Carmen Fulgencio, bueno, jo no sé, la teva companya ha relatat un fragment, mini fragment de tots els diàlegs, el guió que té. Tu tens algun trosset de guió en el cap teu?
2: Tengo todo.
1: Todo, pues.
2: Pero sí, no, sí, voy a decir, es secreto. Tienes que ir a verla.
1: Anda. Más se usa, pella.
2: No te la puedes perder.
1: Oye, una cosa, Carmen, ¿cómo has trabajado? Háblanos, porque has dicho que tienes diversos personajes también.
2: Sí.
1: ¿Cómo has estado? Porque fue algún que altre assaig, treballant de valent. Coméntanos un poco cómo está la experiencia amb esta ruleta rusa.
2: Bueno, ha sido una experiencia magnífica, un lujo. Yo creo... No sé si el año que viene conseguirá superarse Ruth.
1: Sí, seguro, no seguro
2: sé,
1: que sí.
2: No lo sé.
1: Lleva porta molts anys superant-se.
2: Para nosotros, para
1: sí.
2: Los alumnos, yo para mí, yo creo que para todos ha sido maravilloso, maravilloso.
1: Ah. ¿Tú es el primer any? No, portes ya...
2: Tres o cuatro. Sí.
1: Yo no sé que dona Ruth, que va con que ya no se mola anar. Que acudís a l'escola perquè Carmen Bambach també, tu cara me suena, sí. I bueno,
0: sí, sí que
1: això és que estan bé.
0: Tinc uns quants que ja el dia que me passe jo malalta poden anar a donar la classe, perquè de vegades jo pense, i per això a mi també me fa menejar-me molt el cul, perquè quan tinc sí. tanta gent que de repente estan tots els anys allí, perquè jo sempre ho dic, que l'escola i sobretot el grup de segon... qui està a gust i no té un altre lloc on fer teatre, sempre és benvingut i a mi m'encanta treballar i a més, o sea, em fa que de dir, bueno, ha de ser nou, ha de ser interessant per als que ja porten tan bé temps, perquè els que entren a segon nous ja sempre és interessant, no?
1: Sí.
0: Perquè fer una peça completa després de fer primer, pues és com que és la primera vegada l'experiència, però sobretot és la lluita i per a treballar coses diferents cada
1: any. Sí.
0: I sobretot molt de carinyo, perquè al final, o sigui, vull dir, la base de tot és que aprenguin coses, però sobretot que ells estiguin a gust, perquè al final les classes, jo soles allí tancada, no les faré.
1: No, mal plan. Carmen, va, das tota la raó, confirmes tot el que està dient Ruth, perquè quants anys ha acudit a l'escola de Teatre Serrano?
2: 8 o 9, crec que són.
1: 8 o 9 anys. Sí. I quin balanç fas després d'esta trajectòria? Bueno, jo imagino que els que queden... Però sí. Recordes el primer any que vas acudir? Si ha canviat sí. el teu plantejament del teatre, sí. de la interpretació?
2: Sí, sí, cada any mejor. Cada any que passa tenemos más herramientas para poder trabajar claro. y desarrollarnos en la actuación y cada año más a gusto. Yo, si Ruth me lo permite, seguiré hasta que, bueno, mientras pueda andar, y si no, igual voy en silla de ruedas.
1: Así es. Fíjate. Bueno, estem ja a la rectíssima final. Recordem, demà a les 20 hores, Teatre Serrano, venda sí. d'entrades.
0: Venda d'entrades en Taller de Flors, que està al carrer Magistrado Català, i després en la llibreria Mas, que està al carrer Rausell, ahí al costat del sí. passeig. Estaran fins al divendres pel matí, si qui vulgui fer la compra d'entrades. I si no... la mateixa vesprada, a partir de les 6, en la taquilla del Teatre Serrano.
1: Fantàstic. Opcions n'hi ha, per a que ningú es quede sense disfrutar de la ruleta russa, de la mà dels actors i actrius de l'Escola de Teatre Serrano. Moltíssimes gràcies.
0: A tu, com sempre.
1: Molta merda.
0: Gràcies.
1: I a disfrutar-ho i a fer disfrutar la públic.
0: Sí, sempre. Això
1: no gràcies. Gràcies. Adéu. Amb teatre hem acabat. Anem finalitzant este Hoy por Hoy Gandia amb Nacho Maño al control tècnic.
3: Jorro Import. Concesionario Skoda en Gandía ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
1: Tanquem esta paraeta, la de l'Hoy por Hoy Gandía, però recorden que en 10 minuts, 2 i 17, arriben els companys, els més serios de la redacció, els d'informatius, hora 14. I a les 7 i 20, la ventana, i crec que amb Celia Julià, sí, ja ha acabat la festa que està pegant moltes per ahí. Gràcies per estar ahí, demà més a l'hora de sempre, fins aleshores, a passar-ho el millor que puguem.

0: beso al aire.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a La Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
3: La Ventana Gandía. Celia Chulia.
4: Molt bona vesprada de dijous 21 de maig. L'Ajuntament de Gandia va anunciar fa unes setmanes la cessió d'una parcel·la municipal a la Conselleria de Sanitat per a ampliar el centre de salut del Grau. Una reivindicació històrica motivada per l'elevada afluència d'usuaris, especialment durant els mesos d'estiu, quan la població es multiplica. I amb això també la demanda assistencial. Doncs bé, ara Sanitat ha descartat aquesta parcel·la prevista per albergar l'ampliació del centre sanitari i que comptava amb prop de 3.900 metres quadrats construïts perquè considera que es troba en una zona inundable. El regidor popular de Gandia, Víctor Soler, que també és diputat a les Corts Valencianes, ha insistit que inclús en l'informe expedit per part de l'Ajuntament ja s'estableix aquesta condició d'inundabilitat i que, per tant, és impossible poder construir en aquesta zona.
5: L'actual centre de salut poguera ampliar-se en un solar annexe a l'actual, però és evident, i no ho diu només la conselleria, sinó en el propi expedient que la directora general d'Urbanisme envia a la conselleria, que aquest solar no reuneix les condicions perquè està afectat per diverses normatives que marca un perill d'inundabilitat per a un període de retorn de 100 anys. Inclús el Patricova diu que hi ha una zona de peligrositat geomorfològica i, per tant, impossibilita, perquè no complís la normativa, poder ampliar el centre.
4: A més, Soler ha posat sobre la taula que Conselleria està disposada a estudiar la construcció d'un nou centre de salut completament renovat i més espaiós que l'actual.
5: Des de la Conselleria estarem disposats a estudiar la construcció d'un nou centre de salut que fora més gran, que donarà servei a tot el Grau i als pròxims 50 anys en l'increment de la població que tenim previst, en un lloc que no tingui d'aixer perill i, sobretot, amb una instal·lació sanitària més gran, més ampla i que poguera albergar més serveis sanitaris.
4: La resposta per part del govern local ha arribat de la mà de la directora general d'Urbanisme, que és Maite Alonso, qui ha considerat aquesta negativa com una excusa per no construir res a Gandia. És sorprenent, diu, que Conselleria se n'adone ara que aquesta zona és inundable, quan no és pràcticament tot el Grau. A més, en referència al centre nou que han proposat des de la Generalitat, Alonso ha respost que seria més fàcil reobrir tots els centres que ja estan construïts i que ells mateixos van tancar.
6: El problema ve provocat, entre altres coses, per el tancament dels consultoris mèdics d'Oliva, de Benipiscar, del centre de salut del Raval per les Vesprades i per les urgències de Corea. Si no poden ampliar el centre de salut del Grau, un parell de solucions, que tornen a obrir tot el que han tancat. Poden ampliar el centre de salut del Grau cap amunt, alçant-lo una planta. I la tercera, la evidència de que no tenen ganes de fer res en Gandia és que ni siquiera ho han contemplat en els pressupostos.
4: I d'obres importants continuem parlant, perquè el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València va aprovar ahir l'últim tràmit perquè l'empresa Alcara puga començar per fi les obres del nou Club Nàutic de Gandia. L'organisme ha autoritzat la hipoteca sobre la concessió de la Marina de Gandia, donant així llum verda al finançament del projecte. A més, l'Ajuntament ha concedit la llicència d'obres, de manera que els treballs podran iniciar-se tan pront com l'empresa estiga preparada. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha recordat el llarg procés judicial que ha anat retardant aquestes intervencions. Però ara sí, s'invertiran 10 milions d'euros per millorar aquestes instal·lacions i oferir fins a 268 amarraments en la nova marina.
7: Molt important per a la nostra ciutat. El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València vam aprovar ahir l'autorització de la hipoteca sobre la concessió de l'edifici de la nova Marina de Gandia, la qual cosa vol dir el finançament de les obres. Ja tenen finançament per a les obres i l'autoritat portuària els ha autoritzat la hipoteca sobre la concessió i avui mateix l'Ajuntament de Gandia hem donat llicència d'obres per a la construcció de tot el complex i l'edifici de la nova Marina de Gandia.
4: De nou, la coordinadora d'Urbanisme de Gandia, Maite Alonso, ha explicat que, malgrat que la normativa no permet que les obres es puguen dur a terme a l'estiu, aquest és un cas especial. Es realitzaran sempre que no provoquen moviment de camions per la platja de Gandia i les actuacions es concentren a l'espai del Nàutic.
0: Tenen idea d'iniciar les obres dragant tota la zona de la llàmina d'aigua. És possible que inicialment utilitzen l'esplanada on anirà el que serà el Club Nàutic per a depositar ahí tota l'arena i tots els residus, i una vegada estiga la draga feta iniciarien les obres de la construcció de l'edifici principal.
4: La titular de Turisme de Gandia, Balbina Cendrà, ha recordat que els esports nàutics i el desenvolupament del sector a la ciutat precisen que les obres en el Nàutic es convertisquen en una realitat quan més aviat millor.
8: Però una d'elles és la de l'economia blava i és una gran notícia per a aquesta estratègia. Poder treballar el turisme nàutic és clau per a millorar la nostra destinació i el nostre producte. És aquest producte, no?, que ens falta en aquest puzzle que anem treballant de productes diversos, així que és una grandíssima notícia.
4: Per la seva banda, des del PP de Gandia consideren que amb això de la Marina de Gandia el govern ha venut fum durant anys, mentre, diuen, es paralitzaven oportunitats, inversions i llocs de treball que necessitava Gandia. A més, des del Partit Popular han anunciat que presentaran una nova proposta per al port i la Marina de Gandia enfront de la propaganda i els anuncis buits. Tot i que, això sí, de moment no l'han presentada. I obrim ara pàgina comarcal. Ens anem a Xeraco, on a nit uns veïns van pillar infraganti els lladres que furtaven a una casa de la localitat. Els propietaris estaven sopant tranquil·lament en la planta baixa quan una veïna els va alertar que dos lladres se li havien colat a la casa pel segon pis. Els va passar a Fabiola i al seu marit.
9: I sopem, estem així sopant i això. I ell se li sona el telèfon i li diuen a ell: Vicente, estan entrant des de casa. I en diu el meu home: vés-te'n al carrer i crida la policia. Fanya, crida la policia. I ve que el meu home agarra un palo de ferro i se'n puja pa camunta. A pujar pa camunta. Estàs des de casa. Se'n puja ell i no va veure ningú ja. Però jo vaig cridar la policia conforme vaig poder, perquè no veia ni els números, no veia res. I després va venir la policia, la Guàrdia Civil, i això.
4: El marit va pujar a la terrassa, però ja no va trobar el lladre. A l'intrus li va donar temps a entrar a l'habitació del matrimoni i emportar-se unes joies. Però en veure's sorprès, el lladre es va despenjar per la façana de l'habitatge, moment en què un veí va registrar un vídeo que poden veure en la nostra web i que ja s'ha fet viral. El matrimoni presentarà una denúncia davant la Guàrdia Civil, encara que de moment no s'ha pogut identificar a l'intrus perquè anava amb la cara coberta. I ens anem ara a Tavernes, però amb una notícia més agradable. L'Ajuntament continua amb les obres de conservació i manteniment del Molí Vell del Pla. L'actuació, que està finançada pel Ministeri de Joventut i Infància, pretén millorar l'accessibilitat de l'entorn exterior, així com les condicions de seguretat, estabilitat i funcionabilitat, per tal de acondicionar l'espai per a les activitats d'oci juvenil i temps lliure. I els parlem ara de la vaga educativa. Equips directius de centres educatius de la SAFOR presenten la seva proposta de dimissió a la conselleria. És la nova mesura de pressió del professorat perquè la conselleria accedeixca a les seues peticions. I és que 10 minuts va durar la reunió que mantenien ahir sindicats i conselleria. Sense acord, el que hi ha és més distància encara entre els representants de la taula de negociació. Segons la conselleria, la proposta que hi ha sobre la taula posaria l'educació valenciana com la millor d'Espanya. Però el professorat no està d'acord i ho veu insuficient. Davant d'aquesta situació, que sembla que no té solució de moment, no hi ha previst una nova trobada per a negociar. Per això, el professorat ha fet un pas més i durant el dia d'avui han anat presentant les seues propostes de dimissió, equips directius de centres educatius de tota la comunitat i també d'ací de la Safor. Segons l'Estef, a la comarca han dimitit tots els equips directius dels centres educatius de Tavernes de la Valldigna, excepte el de Sant Miquel, i també ha dimitit l'equip directiu del CEIP La Valldigna de CIMAT. Això sí, de moment no és una dimissió efectiva perquè es necessiten diversos tràmits burocràtics. I tornem ara a Gandia perquè el Moll dels Borja acull des d'avui i fins al cap de setmana el Gandia Pride 2026, amb el colofó de la celebració del Mister Gay Comunitat Valenciana. I aquest esdeveniment, impulsat per diverses entitats i l'Ajuntament de Gandia, es realitza en un context d'un nou atac homòfob amb la retirada de banderes LGTBI per part d'una persona que era gravada en vídeo, uns fets que han estat denunciats davant la Policia Nacional. Aquest mateix matí, durant la presentació de la programació, que poden consultar ja en la nostra web, radiogandia.net, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, a més de la regidora de Turisme, Valvena Sendra, denunciaven el succés i la necessitat d'aprofundir en la defensa de la igualtat.
10: Hi ha una cosa que sí que no cap en la nostra ciutat. A Gandia caben tots i tots són sempre, i totes són sempre benvinguts i benvingudes. Però a Gandia no caben els missatges d'odi ni tampoc els d'intolerància. I ahir vam haver de lamentar un atac homòfob a una de les banderes instal·lades en l'arena que no llança un missatge del que és la ciutat. La ciutat de Gandia no és això, al contrari.
11: Sempre tenim algun atac, però bé, no anem a fer un pas enrere, anem a continuar, a tirar endavant i a condemnar tot allò que les persones que volen que parem no es puguen frenar, no? Que per això estem així.
12: Radio Gandia. Cadena Ser.
13: ¿Te imaginas disfrutar de unas tapas exclusivas cada jueves? Llega Destapad 2026, la gran ruta de tapas por Gandía, Grau y Playa, organizada por Destisafor. Desde ya, todos los jueves se llenan de sabor con propuestas únicas creadas especialmente para la ocasión. Bares y restaurantes competirán por la mejor tapa de Gandía 2026. Consulta participantes en destisafor.com. Tapa y bebida desde 5 euros. Destapad 2026. Colabora Ayuntament de Gandia. Descubre, saborea y apoya la gastronomía local.
14: Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
15: Vuitena edició de Safor de Lletres dedicada a la memòria històrica. Taules redones amb els autors i les autores que tractaran els temes de la guerra civil i la postguerra en la narrativa, la literatura juvenil i el còmic. Dies 14, 20 i 28 de maig a partir de les 17 hores a la Biblioteca Central. Entrada lliure. Més informació, www.alfonselvell.com.
16: Tu salud no puede esperar. Y Mer Gandía cuenta con un completo servicio de diagnóstico por imagen. Resonancia, TAC, mamografía, radiología convencional, ecografía. Tus pruebas en menos de 48 horas, sin esperas. Hospital y Mer Gandía. Factor humano y tecnología punta.
17: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
18: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
19: Nueva promoción de obra nueva en Gandía. Viviendas de dos dormitorios desde 148.000 y de tres desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
20: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: En La Ventana Gandía, la entrevista.
1: La cova del Parpalló i el Centre d'Interpretació del Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell estaran tancats durant les pròximes setmanes per treballs d'acondicionament i millora de les instal·lacions. Tenim a l'altra banda del telèfon a Alicia Izquierdo, que és la regidora de Medi Ambient de Gandia. Regidora, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, com va?
1: Contents, què és el que es farà en aquesta zona?
2: Bueno, la veritat és que ja feia temps que estàvem desitjant executar el que eren les obres del Pla de Sostenibilitat Turística. Sabeu que Gandia, com a municipi turístic, havia rebut ja 3 plans, els que anomenen sempre els PSTs, que de vegades ho diguem així amb la nomenclatura, però són fons Next Generation de la Unió Europea que han portat a donar-li a la ciutat de Gandia 3 projectes de Pla de Sostenibilitat Turística. En aquest moment crec que ja estem en la fase d'execució, i en el que li pertoca al que és el centre del Parpalló-Borrell, a la zona de la cova, anem a fer bàsicament 3 intervencions que considerem molt importants. Una és l'adequació de la zona d'aparcament, és a dir, ara tu vas a parques, però és de veres que moltes vegades, com no és bastant gran, un autobús no pot girar bé. Aleshores, gràcies també a un conveni que hem signat en l'Ajuntament de Barx, aquí l'agraïm a la seva alcaldessa, vam fer una reunió justament per portar endavant aquest conveni, ens han donat un trosquet i aleshores fem una mena de redona i tenim més espai per poder aparcar i per poder portar autobusos de cara al que són les visites escolars i també les visites de grup. Uh-huh. En segon lloc, una altra de les actuacions més importants que anem a realitzar és que anem a fer un nou disseny de tot el que és l'espai o del projecte expositiu dins del centre d'interpretació. O sigui, tot el que coneguem fins ara s'ha eliminat, és a dir, no hi ha mobiliari, també és de veres que hi havia moltes humitats en l'edifici, per tant, hem de fer intervencions des del punt de vista arquitectònic sobre l'edifici, però també de tot el contingut que té el centre d'interpretació. I jo crec que la tercera de les intervencions, jo crec que igual és a mi la que més m'emociona també, que és la intervenció que fem directament dins de la cova del Parpalló. Perquè a banda de millorar la seva accessibilitat a l'hora de pujar, canviem el que és la reixa de l'entrada, que ja fa molts anys que està bastant rovellada i és així un poc antiestètica, la plataforma que n'hi ha a dia d'avui d'accés és una plataforma que està a l'altura, podríem dir-ne, de la base, no de la base de baix, sinó a l'altura del que és quan tu arribes a la cova, està alineada. Ara farem una doble plataforma, podrem baixar pràcticament fins a la zona de baix, perquè encara queden alguns gravats en la pedra i sols accedint a la zona de baix, a la base, es podem observar. Són difícils de veure, però bueno, se poden veure, és molt bonic. Per tant, anem a fer una nova plataforma de ferro i de fusta per a millorar el que és també l'accessibilitat i la visita a la cova del Parpalló. Per tant, en les properes setmanes, bueno, tanquem, però tanquem amb l'objectiu de millorar i que les visites siguin molt més xules, més accessibles, i que modernitzem també el que és el projecte expositiu del centre d'interpretació.
1: No sé si sabem exactament quant de temps serà, perquè en les pròximes setmanes no sé si serà un parell de mesos o no sé si se sap.
2: A veure, nosaltres teníem l'esperança de per la campanya de juliol, el mes de juny segurament ens el mengem, perquè estem a 21 de maig, avui justament, però esperem que perquè és el que anomenem l'estiu arqueològic, que és la campanya aquesta que fem al patrimoni, pugui estar obert ja a la ciutadania. Si no, igual el centre d'interpretació no tant, però la cova segurament sí. Jo crec que en les pròximes setmanes podrem perfilar un poquet més i ja ho tindrem clar quina és la data de la reobertura dels espais.
1: Val, no sé si, no sé com està el tema ara mateix, però no sé si afectarà també a les excavacions que es duen a terme habitualment en la cova del Parpalló.
2: No, nosaltres ja fa molts anys que no s'escava la cova del Parpalló. L'única cova que excavem a dia d'avui és Bolomor i Meravelles. El Parpalló és una excavació que està totalment acabada, és a dir, no n'hi ha previsió i, per tant, no té eixa afecció, no existeix.
1: Perfecte. Regidora, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
2: A vosaltres, sempre per interessar-se per les coses des de patrimoni.
1: Gràcies.

I acabem amb la previsió de l'oratge per a demà. Segons AEMET, demà continuarem amb el sol fora, tot i que hi haurà alguns núvols alts, sobretot al matí. Quant a les temperatures, ens mantenim en les altes primaverals de 26 graus i mínimes de 17 graus. Jo m'acomiadé, però ja saben que tornem demà a les 7:20 amb el matinal a càrrec d'Anna Llopis i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí i gaudisquen de les últimes hores del dia.

0: Radio Gandia. Cadena Ser.
1: Luz roja, luz verde, roja, verde. Escapa con el Peugeot 2008, disponible en versión híbrida o eléctrica y con hasta 8 años de garantía Peugeot Care. Disfruta de hasta 406 kilómetros de autonomía o ahorra hasta un 20% de gasolina en ciudad con la versión híbrida. Peugeot 2008, diseñado para ser libre. Descúbrelo en tu concesionario.
2: Eso. Ven a Peumóvil, único concesionario oficial Peugeot de la Safor. Avenida Alicante 156, Gandía.
3: Escola de Música del Grau. Vols aprendre música? Vine a estudiar amb nosaltres. Fassolet, Suzuki, estudis elementals, professionals, escola d'adults i molt més. Escola de Música del Grau. Obrim termini d'inscripció per a les proves d'accés i matrícules. Informació a escolamusicagrau.com.
4: Naix a Radio Gandia, Cadena Ser. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Radio Gandia Cadena Ser.
5: El carburante sube. ¿Y tú? ¿Sigues pagando de más? Ahora es tu momento. Del 11 al 31 de mayo llega el cambio con Omoda y Yaecu. Híbridos, híbridos enchufables y eléctricos con hasta 10.300 euros de descuento. Más tecnología, más ahorro, más futuro.